0: Carlos.
1: Vale, vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir.